¡Chiquito! Láàrin èmi àtàdébísí ẹ mọ̀pá ọ̀tá lójoojú láàrin àwa méjèèjì.